0: La Generalitat demana la dimissió de Diana Morant, la ministra de Ciència i secretària general del PSPB-PSOE, després que ella, Morant, comparara en les últimes hores el pacte de PP i Vox per als pressupostos de la Generalitat amb els governs nazis de Hitler i apuntara, en este sentit, a Alberto Núñez Feijóo, Alejandra Carrillo.
1: Portaveu de la Generalitat, Miquel Barrachina, considera que és impossible establir paral·lelismes i demana a Diana Morant la seva dimissió i que demane perdó.
2: Banalización, frivolización de poder comparar a Hitler con un presidente querido, votado en la Comunidad Valenciana y en España como es Alberto Núñez Feijóo. Y por tanto yo lógicamente pido que si Pedro Sánchez no es capaz de destituir a Diana Morant presente su dimisión. Es incapaz de representar ni siquiera a los valencianos que están en la oposición.
1: Diana Morant respon que ella no va comparar Hitler amb Núñez Feijóo i que cal sentir la reflexió que va fer en la seva totalitat perquè, segons diu, la ciència i la història validen el seu punt de vista.
3: No comparé a Feijóo con Hitler. Sí que hice una reflexión. Los gobiernos nazis empezaron también con políticas racistas, políticas xenófobas y políticas que deshumanizaban y que iban contra los derechos humanos. Por tanto, creo que es un mal comienzo que empecemos algunas fuerzas políticas, en este caso el PP y Vox, a implantar ese tipo de políticas que provocan luego reacciones en la sociedad.
0: Jornada també de reaccions a l'acord de les últimes hores entre Ford i l'automobilística xinesa Geely per a fabricar conjuntament 5 vehicles a partir del 2028 a la factoria d'Almussafes. Reaccions, recordem, que se sumen a la satisfacció de la Generalitat i a la positivitat mostrada pels sindicats de la planta de la Ribera, Andreina Pietri.
4: La patronal empresarial valenciana fa també una valoració molt positiva. El president de la CEB, Vicente Lafuente, considera que decisions com aquesta s'alineen amb les demandes de l'empresariat valencià de més inversions i més ocupació al nostre territori.
5: Creo que va en la línea de lo que siempre hemos reivindicado desde la Confederación Empresarial Valenciana, que es una apuesta firme por la industria de la Comunidad Valenciana y que en este sentido el sector del automóvil, que ha estado sujeto a muchas dudas dentro de la Unión Europea y que veamos que se está asentando nuestra comunidad, pues creo que es una sensacional noticia.
4: Avia, que és l'associació que representa la indústria auxiliar de Ford Almussafes, destaca que ells estan preparats per a assumir totes les necessitats que es deriven de l'acord. El seu president, Francisco Segura, reivindica el poder productiu i industrial de la comunitat.
6: El clúster representa actualmente el 93% de la facturación del sector de automoción desde la Comunidad Valenciana y estamos a disposición de Ford, Geely y las administraciones para colaborar y conseguir que esta nueva etapa genere el máximo impacto industrial y empresarial en nuestro territorio. Estamos más que preparados para apoyar e impulsar los nuevos proyectos de la mano de la innovación, calidad y capacidad que siempre nos ha caracterizado.
4: I en clau local, l'Ajuntament d'Almussafes celebra igualment el pacte entre Ford i Geely. El consistori parla d'una molt bona notícia amb efectes positius al municipi i al conjunt de l'arc comarca de la Ribera.
7: Llegan los días sin IVA de Conforama. La mejor selección de sofás, colchones y muebles ahora sin IVA. Aprovecha y renueva tu casa con muchos estilos al mejor precio. En Conforama y Conforama.es.
8: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: 1:54, l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, estava citat avui a la comissió d'investigació oberta a l'Ajuntament per l'escàndol de les vivendes de protecció oficial que acabaren en mans de càrrecs polítics del PP, però Barcala s'ha absentat i ha plantat la comissió, Lucía Peris.
9: Això ha provocat que l'oposició d'Esquerres hagi abandonat la sessió d'avui, a la qual sí s'han quedat PP i Vox. Partit Socialista i Compromís demanaran la dimissió de l'alcalde Barcala al pròxim ple municipal. Així ho ha anunciat Rafa Mas, portaveu dels valencianistes.
10: El alcalde es un alcalde mentiroso, un alcalde irresponsable, un alcalde que se ha escondido, un alcalde que dijo que iba a llegar hasta el final, caiga quien caiga, pero como digo, se esconde, oculta que es parte o que ha sido parte implicada en este escándalo, obviamente, si no daría la cara, y los alicantinos tienen que saber que vamos a llegar hasta el final.
9: L'alcalde va remetre ahir un escrit a la comissió amb el qual anunciava que no acudiria a considerar que l'Esquerra ha sigut la primera a no participar de la investigació perquè, segons ha recordat Lluís Barcala, els regidors del tripartit d'Esquerres també van negar-se a declarar.
0: La portaveu socialista d'Alacant, Anna Barceló, una de les persones més crítiques amb la gestió de tot aquest escàndol, no repetirà

0: com a candidata a les eleccions municipals de l'any que ve. Barceló va ser també consellera de Sanitat durant la pandèmia i fa ara este pas enrere en considerar, diu, que ha complert amplament amb el seu compromís. La Guàrdia Civil investiga dos persones per una estafa informàtica de més de 100.000 euros a una empresa del Camp de Morvedre. Onda Cero Sagunt, Sergi Beltrán.
1: Els sospitosos veïns de Jerez de la Frontera es van fer passar per un dels proveïdors habituals de la companyia i van enviar un correu electrònic per a comunicar un suposat canvi en el compte bancari on la víctima havia d'abonar la factura. L'empresa va realitzar la transferència, però va descobrir el frau quan el verdader proveïdor va reclamar el pagament i va confirmar que mai havia sol·licitat modificar les seues dades bancàries. La investigació de la cibercomandància de la Guàrdia Civil ha permès identificar els dos presumptes autors. Les diligències instruïdes han sigut remeses a l'autoritat judicial de Sagunt.
0: Les últimes hores deixen una xifra històrica. 63 graus de sensació tèrmica. 63 a Suma Càrcer, a la Ribera Alta. Ho registrava la xarxa de l'Associació Valenciana de Meteorologia, AVAMET, combinant els més de 40 graus al municipi i una humitat altíssima. Amb permís de la calor, avui arranca ixe festival Zebra a Cullera, a la Ribera Baixa. S'esperen 150.000 assistents. La Vila Joiosa, a la Marina Baixa, per la seva banda, calfa motors. Últims preparatius per a viure les seues festes de moros i cristians declarades d'interès turístic internacional, amb la companya Marta Llinares com a reina cristiana enguany, i que este cap de setmana tindrem ja els primers actes destacats. Onda Cero Marina Baixa, Anna Climent.
2: Esta nit arrenquen oficialment unes festes que s'allargaran fins al 31 de juliol. Durant tot el cap de setmana, milers de veïns i visitants ompliran els carrers per gaudir de les espectaculars entrades moro i cristiana, però el moment més esperat arribarà la matinada del 27 al 28 de juliol amb el tradicional desembarc, una recreació històrica única que convertís la platja Centre en l'escenari principal de la festa. Així ho destaca el president de l'Associació Santa Marta, Matí.
3: Sí, n'hi ha 408 quilos de pólvora que es dispararan durant els actes del desembarc i, bueno, n'hi ha 1.000 persones que entren a la mar a desembarcar. Hi ha que pensar que és l'acte nàutic col·lectiu més gran de tota la comunitat valenciana. Està tot preparat per a que passem una nit molt bonica.
2: Un acte que s'ha consolidat com un dels grans atractius turístics de la comunitat valenciana.
0: I atenció a això, perquè la coincidència del pròxim gran eclipsi solar del 12 d'agost, queden apenas unes setmanes, la coincidència de l'eclipsi amb alguns festejos de bous al carrer ha dut la Generalitat a recomanar als ajuntaments que eviten organitzar esdeveniments multitudinaris per motius de seguretat. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
4: L'eclipsi coincidirà amb les festes de l'Assumpció i amb una elevada mobilitat a les carreteres. Per això, la Generalitat aconsella evitar grans concentracions de persones. Des de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, Germán Zaragoza assegura que, per sentit comú, les festes es poden ajornar.
5: I se poden ver col·lapsados tanto los servicios de emergencias como los servicios de los hospitales, pues quien pueda retrasar los festejos a dos días después, pues sí que sería conveniente.
4: L'objectiu d'aquesta recomanació és evitar una major pressió sobre els serveis sanitaris i les carreteres durant una jornada en què s'espera una elevada mobilitat.
0: Pel que fa a la informació meteorològica, dissabte de vent de ponent, diumenge, en canvi, jornada de baixada de les temperatures. Arribem així a les 2, temps per tant per al Notícies Mediodia de Maria Hernández i de tot el seu equip amb l'última hora de l'actualitat nacional i internacional. Molt bona vesprada.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La emergencia nacional por el drama del fuego otro verano más y la angustia de los desalojos a la carrera de vecinos que salen de sus casas con lo puesto, sin previo aviso, ante la velocidad a la que avanza el fuego que engulle carreteras y casas y devora lo que encuentra a su paso. Ayer en Almería, hoy en Ávila o en Madrid. Pueblos enteros desalojados, casas quemadas, parajes devastados por el fuego y urbanizaciones vacías evacuadas hasta que pase el peligro.
8: Guardia Civil, desalojen las viviendas.
9: Guardia Civil,
8: desalojen las viviendas.